Imagina Radio.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: que tenen un nom. Però que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Sent el dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
2: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp.
1: El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
2: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
3: Setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
6: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
7: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a cagada del manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
2: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
4: Aquest diumenge la tradició torna en posta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge a partir de les 10:30 al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 3 d'octubre. La tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
2: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
5: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes.
2: La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució.
3: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat.
2: I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja. De bon matí, a Imagina Ràdio.
4: Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: fins a les 9:30 de Bon Matí a Imagina Ràdio.
1: I ja ho has escoltat, fins a les 9:30 de Bon Matí a Imagina Ràdio. I havíem començat amb Miles Smith, la cançó Stay. Nosaltres pues, estem aquí amb tu, són 4 minuts els que passen de les 8. Avui és dimarts, és 29 de setembre de 2026 i t'acompanyem pues, a través de la 103.9 o d'imaginaradio.cat. Això sí que ja ho tries tu, eh? Avui, diverses coses al de Bon Matí, perquè, mira, parlarem d'una festa que se celebra este mateix dissabte, el Sunset Remember Roquetes. Tindrem en nosaltres el regidor de Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament de Roquetes, Jordi Alleput, per parlar d'aquesta festassa que s'està preparant per aquest mateix

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
1: De seguida recordarem la veu de Tina Turner amb el disco Inferno, però abans escoltem a Juanes. La cançó es diu Fotografia. Fotografia.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9:30.

0: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia. I la millor música per sentir-se bé. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
3: Avi, m'he de donar per ser molt fort.
4: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelea reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
5: Rossend Margalef, la mel de casa.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
7: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique, socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
8: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: La veu de, bueno, la veu d'Ellie Goulding amb la música de Calvin Harris, volia dir, amb la cançó Outside. Són les 8:19 i anem a fer una ullada als titulars en portada d'avui dimarts. Comencem ara amb la portada del diari Ara. Diu: la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final. El sindicat de llogaters i les esquerres reclamen contractes indefinits. El PSOE ofereix 2 anys. Junts en refreda el suport al text i Urbagestión tanca un acord perquè Mari Carmen Abascal torni a casa. Més coses. Ataca al cor de Kiev. Rússia va bombardejar ahir en ple dia el centre de la capital ucraïnesa amb una dona morta i 21 persones ferides. En aquest cas, entre elles hi havia 3 criatures. L'Acadèmia Nacional de Ciències va ser un dels objectius. Més coses. El president del Tribunal Constitucional declara que l'amnistia és de sentit comú, diu. Brussel·les proposa un pacte contra la guerra híbrida. I d'altra banda, Ponent, el Penedès i Girona lideren el creixement. Més coses a la portada del periòdico. Negociacions contra rellotge, diuen. El govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge. El Consell de Ministres debatrà avui un decret que combina límits als fons d'inversió, ajudes a la compra i més control del lloguer i els desnonaments. Sumar condiciona el seu suport a la congelació de les rendes. Junts rebutja en la mateixa línia que les mesures afectin també els petits tenidors. Els propietaris del pis de la Mari Carmen arriben a un acord perquè torni a casa i ella oferirà a l'oposició acords davant la crisi habitacional. Sobre les marxes i acampades, diu, uns 2.000 manifestants tallen la Diagonal per pressionar Sánchez, mentre a Madrid es manté l'acampada a la Puerta del Sol. Més temes, la incidència del càncer augmenta entre les dones joves. Els diagnòstics de tumors de colon entre 20 i 29 anys creixen un 21% anual. Espanya desenvolupa els seus drons per defensar-se d'atacs aeris. Pompidou acusa el Suprem d'haver vulnerat l'esperit de la llei d'amnistia. I d'altra banda, diu que l'economia catalana ha crescut un 11,5% des de la crisi de la Covid. És tot Catalunya menys 7 comarques. Anem ara a la premsa territorial, anem a Tarragona amb el diari Més, que a la seva portada sobre la ciutat de Tarragona concretament diu: Viñuales preveu congelar els impostos municipals al 2027. L'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona planteja no modificar la fiscalitat local al pròxim exercici, mantenint el criteri aplicat els 2 últims anys després de la important pujada realitzada al 2024. Al Camp de Tarragona, nit de gala de l'hostaleria tarragonina, el sopar anual de la EHT va reunir ahir més de 460 assistents i una nodrida presència institucional. En infraestructures es licita el projecte per adequar el tram camp a l'estació de Vilaseca. En Agas crema etapes per a la construcció del corredor d'hidrogen verd a Tarragona. La companyia presenta l'estudi d'impacte ambiental per un tram de 62 quilòmetres de canonada entre Tivissa i Constantí. Anem ara a nivell territorial, continuem, millor dit, a nivell territorial. Anem ara a Lleida, posem la mirada allà, amb la portada del diari Segre. Diu: executats 2.133 desnonaments en 5 anys, més d'un al dia. El 62% van ser per impagament del lloguer i després de baixar el 2024-2025 la plataforma d'afectats per la hipoteca i professionals del sector preveuen un repunt a l'espera de si es pacta un decret d'habitatge. D'altra banda, el Pla de Lleida va liderar el 2025 el creixement econòmic de Catalunya a 6 comarques, al top 10, segons el BBVA. 2 detinguts a Tàrrega per estafar 200.000 euros amb un pis a Cambrils. Els Mossos van arrestar un home de 74 anys i la seva filla de 50, acusats d'haver estafat a un tercer més de 200.000 euros, fent-se passar per experts en subhastes immobiliàries per gestionar-li la compra d'un habitatge a Cambrils. I cal dir que alumnes d'ESO es manifesten contra el boicot a les colònies de l'Institut Alfons Costa Freda de Tàrrega, que denuncien ser moneda de canvi del conflicte entre docents i educadors. Acabem el repàs a les portades parlant d'esports. A la portada de l'esport, concretament, Espanya en busca del liderato en solitari contra la Croàcia de Luka Modric en el Sánchez Pizjuán. El titular diu: Show Lamine, el davanter blaugrana, té a tothom del futbol amb els ulls posats en les seves exhibicions. Recordem que avui hi ha partit Espanya-Croàcia a 9:15 del vespre. També parlant ara del Barça concretament, diu, avança la demanda contra Florentino. Més coses. En Fórmula 1, Verstappen i Alonso tenen un pla per a la Fórmula 1, coincideixen en les propostes, diuen, i acabem parlant de l'Eurolliga de bàsquet. Dubai-Barça, a les 7 del vespre, avui a partit, el Barça visita Xavi Pascual a Dubai, diu el titular.
1: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, com deia, són les 8 i mitja, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: 4 dels 19 acusats pel cas Efial accepten penes menors de presó, multes i inhabilitació.
3: El judici va començar ahir dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. La causa investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics municipals i el cobrament de comissions al voltant de la consultora del mateix nom. En esta primera jornada, 4 dels 19 acusats han reconegut els fets i han acceptat penes menors de presó, inhabilitació, multes i, en algun cas, treballs a la comunitat. Entre ells hi ha Jaume Beltrán, extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre descarta optimitzar el cabal ecològic a la desembocadura de l'Ebre, com demanava la taula del consens pel Delta.
3: Ahir dilluns es va celebrar el Consell de l'Aigua de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre a Saragossa i es va presentar l'informe sobre l'esquema de temes importants. Sobre esta qüestió, des de la Confederació Hidrogràfica asseguren que no s'han obtingut els suports necessaris per blindar el cabal ecològic de les llacunes i badies de l'Ebre. L'ETI s'ha elaborat després de tramitar 166 al·legacions i també recull la preocupació del sector pels costos que poden comportar les noves directives europees sobre l'aigua i depuració. La previsió és que el 27 de novembre comença la consulta pública de l'esborrany del nou pla hidrològic de la demarcació de l'Ebre.
2: I en agenda, cel obert torna a omplir d'art el patrimoni de Tortosa.
3: La 13a edició del festival se celebrarà a partir d'este divendres 2 d'octubre i arribarà per primera vegada a Ulldecona. En total hi haurà 17 intervencions artístiques repartides per espais patrimonials de Tortosa, Jesús i Ulldecona, amb la natura com a fil conductor. Les propostes abordaran qüestions com el paisatge, l'aigua, la vegetació o els cicles naturals i combinaran creadors professionals amb estudiants, centres educatius i entitats socials. El festival mantindrà també el premi del jurat, el del públic i el dels xiquets i xiquetes i s'afegirà el premi del Tachamber.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
6: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, pel que fa a temps, temperatures, està caent aigua, si no es caparat sí. Ara fa un moment, estava plovent, però com ho tindrem avui, a més d'això?
3: Pues avui dimarts ens despertem amb un cel molt ennuvolat i, com acabem de dir, amb pluges entre moderades i fortes arreu del territori. Les temperatures seran igual que les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 i 28 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
3: Fins després.
6: Setembre és el mes del tractament per la processionària del vi i a Cíntia Jardineria ho fem amb endoteràpia, un sistema que acaba amb la processionària des del cor del vi, perquè anar al focus del problema sempre és la millor solució. Tingues cura dels teus, de les teves mascotes i de l'entorn. Evita al·lèrgies i respira tranquil. Cíntia Jardineria, telèfon 977 47 45 32 o cintiajardineria.com.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
2: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Informa-te'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
6: 3 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda, amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres, amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, zona esportiva municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
7: Bueno, i d'això anem a parlar del Sunset Remember a Roquetes, que anava a dir 3 d'octubre, com s'ha dit a la Falca, però no és així. Al final s'ha canviat perquè, com ja sabem, avui està plovent i preveu aigua, així que des de l'Ajuntament de Roquetes pues, ha decidit canviar la data, i ben fet. Per a parlar-ne, tenim en nosaltres a Jordi Allepur, regidor de Mitjans de Comunicació. Bon dia.
8: Hola, bon dia a tothom.
7: Bueno, ara, fora de micro, parlàvem d'això, del canvi de data. Jo crec que començaria per aquí i després ho tornem a repetir. 11
8: d'octubre. 11 d'octubre.
7: Molt bé.
8: 11 d'octubre, eh?
7: Pues sí, 11 d'octubre serà el final, eh? O sigui que bueno, al final és el que diem, el temps és qui mana, la previsió del temps i sembla que l'aigua ha vingut per a quedar-se uns dies.
8: Correcte, avui ja s'ha notat una mica el canvi de temps i se veu que hi ha 3 dies pues, d'aigua i si diràs suaveta, però és que pel divendres ja comença entra un front bastant més important i tenim que prendre una decisió perquè claro. No és una logística fàcil de canviar d'un dia per altre, sinó que hi ha una logística important que ara anirem desgranant una miqueta a nivell de tot el festival. Llavors hem de prendre una decisió, jo crec que ha sigut una decisió acertada, creiem no equivocar-nos i encara, a veure, no som meteoròlegs
7: claro.
8: I les tals meteoròlegs també s'equivoquen.
7: Encara és quan lo dissabte fa bon temps, però és que de
8: pot
7: moment el que sembla és que estarem uns dies igual.
8: Correcte,
7: sí, que val la
8: passar.
7: Pena preveure.
8: Correcte, pot
7: no?
8: passar. És que només que te plogui a les 5 de la tarda, que no
7: claro.
8: Es comença el festival, ja te la lia, perquè
7: sí.
8: Ja tens tots els aparells tècnics i electrònics pues, tots allí instal·lats.
7: Claro. Molt bé, anem a parlar d'este tardeo d'Antena Caro, d'este Sunset Remember. Això, com va néixer?
8: Bueno, és important, això m'agrada que m'ho preguntes, perquè Antena Caro Fest naix en la voluntat d'apropar la ràdio municipal a la gent. Antena Caro és una ràdio municipal de 39 anys, l'any que ve seran 40, evidentment.
7: Ostres,
8: I
7: se
8: bueno,
7: diu ràpid, això, ah?
8: Sí, bueno, vosaltres que esteu posats en el tema de radiofònic,
7: claro.
8: Sabeu el que costa el dia a dia?
7: Claro, és que costa molt, i crear costa i mantindre encara més. Correcte. I Antena Caro sempre s'ha mantingut.
8: Correcte, és de les pioneres a nivell de Catalunya, sí, i de les que estan associades a la Federació Catalana d'Emissores Municipals des dels inicis. Pues bueno, tot comença, la ràdio va començar en Paco Tafalla i Antoli Ortiz, en les seues cabòries i en algun col·laborador que altre més en les seues cabòries. Però l'Antena Caro Fesco naix en la voluntat esta d'apropar tant els més grans com els més joves, perquè tothom coneix Antena Caro, però costa que l'escoltéssim, no? I apropar-la. I en moments com avui en dia, que tot és tan ràpid i tan digital, en moments d'apagón m'en donem compte que la ràdio és totalment més necessària que mai. Llavors, la voluntat és esta. Molt apropar i dir, o sigui, que la gent tingui Antena Caro més en ment, no? Antena Caro, Antena Caro. Llavors, pues, a part d'altres accions que s'estan fent, com crear programes en col·laboradors dins a l'emissió de cada dia, pues vam crear el Festival Este, on és un festival on passen coses. Pots vindre a menjar, pots escoltar música. Els altres anys fem un concurs de DJs, també per aquesta voluntat de que vingui i que l'escolti més gent. Aquells DJs, pues, que participaven tenien entrevistes a la ràdio, o els guanyadors fins tenien també el seu espai on podien ficar les seves sessions a la ràdio en divendres la nit. I bueno, és un festival que començarà a les 5 de la tarda. Se fa una zona privilegiada, que és la zona esportiva, on tenim una pista de voleibol i platja, però aquesta pista de voleibol i platja enguany la reconvertim en tres pistes de pàdel platja. O sigui, a les 5 de la tarda hi haurà un festival, hi haurà un torneig de pàdel platja acompanyat i de la mà del Pàdel Colors, organitzat per ells mateixos, on les inscripcions ja estan obertes, sobretot per a l'11 d'octubre, recordem, continuem recordant 11 d'octubre.
7: Sí, anem repetint, no, perquè
8: hi haurà servei,
7: val la pena, sí.
8: Hi haurà servei de barra, hi haurà servei de restaurant, food trucks, o sigui que és una festa lúdico-esportiva.
7: Molt bé.
8: Que des de les 5 de la tarda fins a les 2, les 3 de la matinada podrem disfrutar.
7: Molt bé. Pel que fa a qui posa la música, no? Perquè al final això també és important, el cartell és important. Qui seran els que amenitzaran la festa? Perquè, clar, en el canvi de data potser ha hagut algun canvi també,
8: correcte,
7: no? Per disponibilitat.
8: Correcte. Bueno, per sort hem tingut només, entre els 6-7 DJs que teníem, només hem tingut una baixa. Però cap de cartell continua sent DJ Piuli, que tots els coneixem per el programa que fa de ràdio i tota la mili que té detrás dels discos, i DJ Piuli és el cap de cartell a hores d'ara, però també mos col·laboren altres DJs que els altres anys, els anys anteriors, ens ajudaven a fer el concurs de DJs, que és DJ Calau, DJ Tites, no m'agradaria deixar ningú, però són, en realitat,
7: sí,
8: són...
7: Anava a dir, ho tinc davant,
8: molt
7: si
8: bé,
7: vols.
8: Ajudant,
7: sí, la Munu, Guillermo Argentó i Pau Mestres,
8: molt
7: no?
8: Bé,
7: crec,
8: correcte,
7: que no deixo ningú.
8: Correcte.
7: Molt bé. Pues, bueno, recordem, comença a les 5 de la tarda, 11 d'octubre, ho tornem a repetir.
8: Que portes sempre, obertes, que a les 4 de la tarda.
7: Molt bé.
8: Portes obertes, 4 de la tarda. Torneig del pa del platja, 5 de la tarda, 17. 0-0. I allí ja comença ja a amenitzar el primer DJ. Llavors, el torneig dura tota la tarda, està a les 12 de la nit. A les 12 de la nit punxarà el cap de cartell, el DJ Piuli, i després del DJ Piuli, pues, farem entrega de premis del que ha sigut el torneig.
7: Molt bé. Entrades a Tuk-Tuk.
8: Correcte. Tuk-Tuk.
7: I costen 10 euros.
8: A hores d'ara estan ara en anticipades.
7: Anticipades 10 euros, això.
8: No, a 5 euros les hem tingut.
7: 5?
8: Sí,
7: hasta,
8: vale, final d'existències.
7: Vale, però pel que posa la web ja s'ha acabat, sembla.
8: Ah, sí, estàs més, claro, actualitzada.
7: Bueno, sí, perquè tinc davant la web de Tuk-Tuk, jo.
8: Ah, molt bé, molt bé.
7: Que ja està canviada la data, per
8: cert,
7: a la web.
8: Però això ha sigut recent, eh?
7: Sí. I, pues, esgotades les de 5 euros, i ara està la fase 2, que són només 10 euros.
8: Molt
7: bé.
8: Val
7: la pena.
8: I a taquilla seran 15 euros.
7: Molt bé, recordem que una vegada entres allí pots estar a sopar, o sigui que una vegada entres no,
8: sí,
7: no cal sortir.
8: I he de dir que és un lloc privilegiat de Roquetes, eh? Allí dalt...
7: No em dic el lloc, per cert, o sí?
8: Zona esportiva.
7: Vale, crec que sí que ho havíem dit, no?
8: És on està el camp de futbol, sí.
7: Molt bé.
8: És un lloc, pues, privilegiat, bueno, perquè hi ha fresqueta, tens unes vistes molt bones, una posta de sol molt xula, i de veritat que, bueno, val molt la pena. Creiem que era necessari, també, o sigui, una mica per colofó de lo que són tot l'estiu, no? Sent octubre, pues per a tancar un estiu molt mogut, amb moltes activitats, moltes festes i moltes actes potents a Roquetes, pues mira, per a tancar una, claro, mica lo cercle del que ha sigut l'estiu 26, l'Antena Caro Fest, pot ser una bona oportunitat.
7: Molt bé. Pues Jordi, moltes gràcies. Que vaiga molt bé. Recordem, 11 d'octubre, no dia 3.
8: 11 d'octubre, nova data, 11 d'octubre.
7: Claro. L'endemà és festiu, per tant, no hi ha problema. Clar, que no pensi algú de, ostres, ara és en diumenge. No, recordem que l'endemà no treballem, per dir-ho així. I res, que vaiga molt bé.
8: Festa sí. Remember, això sí que és veritat. Sí. Això, la franja d'edat, vam canviar dels últims anys, era una mica més urban, el que era abans, i ara és una festa remember en DJs, pues, que la gent dels 80-90 coneixerem.
7: Molt bé. Pues Jordi, moltes gràcies i hasta la pròxima.
8: Moltes gràcies, bon dia.
6: D'octubre. La tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
0: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Aquest diumenge la tradició torna en posta amb la 36ena festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge a partir de les 10:30 al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
3: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. De bon matí. Imagina.
4: I són les 8:54 minuts del matí. Recordem Ràdio Futura des de principis dels 90. Veneno en la piel.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí a Imagina Ràdio. Imagina.
1: I de seguida arribem a les 9 del matí i ho fem recordant a Rick Astley.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: 4 dels 19 acusats pel cas Efial accepten penes menors de presó, multes i inhabilitació.
5: El judici va començar ahir dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. La causa investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics municipals i el cobrament de comissions al voltant de la consultora del mateix nom. En esta primera jornada, 4 dels 19 acusats han reconegut els fets i han acceptat penes menors de presó, inhabilitació, multes i, en algun cas, treballs a la comunitat. Entre ells hi ha Jaume Beltrán, extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
4: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre descarta optimitzar el cabal ecològic a la desembocadura de l'Ebre, com demanava la taula de consens pel Delta.
5: Ahir dilluns es va celebrar el Consell de l'Aigua de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre a Saragossa i es va presentar l'informe sobre l'esquema de temes importants. Sobre esta qüestió, des de la Confederació Hidrogràfica asseguren que no s'ha obtingut el suport necessari per blindar el cabal ecològic de les llacunes i badies de l'Ebre. L'ETI s'ha elaborat després de tramitar 166 al·legacions i també recull la preocupació del sector pels costos que poden comportar les noves directives europees sobre aigua i depuració. La previsió és que el 27 de novembre comenci la consulta pública de l'esborrany del nou pla hidrogràfic de la demarcació de l'Ebre.
4: I en agenda a cel obert torna a omplir d'art el patrimoni de Tortosa.
5: La 13a edició del festival se celebrarà a partir d'este divendres 2 d'octubre i arribarà per primera vegada a Ulldecona. En total hi haurà 17 intervencions artístiques repartides per espais patrimonials de Tortosa, Jesús i Ulldecona amb la natura com fil conductor. Les propostes abordaran qüestions com el paisatge, l'aigua, la vegetació o els cicles naturals i combinaran creadors professionals amb estudiants, centres educatius i entitats socials. El festival mantindrà també el premi del jurat, el del públic i el dels xiquets i xiquetes i s'afegirà el premi del Tachambel.
6: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
7: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
8: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
8: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
9: De bon matí, Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, què mos contes? Com ho tindrem?
5: Avui dimarts ens hem despertat amb un cel molt ennuvolat i amb pluges entre moderades i fortes arreu del territori. Les temperatures seran igual que les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 i 28 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies. Compte amb l'aigua.
5: Les carreteres.
4: En algun moment, i les carreteres sobretot. I ens trobem demà aquí al De Bon Matí.
5: Molt bon dia.
4: Recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta. Tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio. I si no, a més, també pots connectar-te durant les 24 hores del dia per ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
11: El teu fill o filla te pot anar al dentista? Necessites un odontopediatra? Tens una clínica dental especialitzada més a prop del que penses. A Tortosa, Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28.
12: A Amposta, Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197.
11: I a Vinaròs, Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22.
13: I somriu a la vida!
9: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
14: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: Desde el año 2020, desde el álbum Iceberg, la música de Miqui Núñez, la canción No Me Esperaba. Y aquí está, es la canción catalá avui aquí, al de bon matí.
1: ¿Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.

0: musical actual a nivell internacional, Benson Boone, Mystical Magical.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: Deixos efectuats ahir dilluns. Són les 9 i 11 minuts del matí. Comencem amb els números de la Bonoloto. La combinació guanyadora ha estat amb el 10, 12, 21, 25, 29 i 31. Complementari l'11 i reintegrament el número 2. Els números de la 649 han estat el 6, el 16, el 20, 25, 32 i 46. Complementari el 4 i reintegrament el número 8. Pel que fa a la combinació de la primitiva, els números han estat el 2, el 10, 20, 29, 34 i 49. Complementari el 6 i reintegrament el número 4. Finalment, pel que fa als sorteixos de l'11, la dupla de l'11 ha estat amb el 0 i l'1 i el número premiat al cupó diari ha estat el 50.100 amb la sèrie número 27.
1: Imagina Ràdio, de bon matí. Imagina.
0: I ara farem un salt enrere a 30 anys en la música per escoltar i recordar la música de l'italià NEC. Aquesta es diu Tu nombre.

0: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: Avi, ve la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
6: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
7: Conduir amb prudència és cuidar-te a tu i als que t'envolten. Recorda, respecta sempre la distància de seguretat i evita distraccions al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tothom. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
8: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
9: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
10: I ara són les 9 i 23 minuts. Anem a fer una ullada a les activitats que ha programades per aquesta setmana. Avui dimarts hi ha trobada del grup de gestió de l'ansietat i tècniques de relaxació, un espai per aprendre i practicar aquestes tècniques. Serà de 5 i mitja de la tarda a les 7 del vespre al CAP de Móra la Nova. Demà dimecres destaquem dos activitats que se celebraran, a l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta amb inscripció gratuïta i que són taller Arts del Circ 2 de 5 de la tarda a 6 i mitja també de la tarda, claro, i taller d'Aeris de 6 i quart a 7:45 i una altra classe de 7:45 a 9 i quart. La inscripció, com dèiem, és gratuïta i es pot fer a través de edca.info@gmail.com. El divendres dia 2, nit de la recerca a Tortosa, ciència al carrer, amb fira de tallers per apropar la ciència a la ciutadania de manera participativa i divulgativa. Serà a les 4 i mitja de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa. També hi haurà la xerrada les mines de terra refractària del Pinell de Brai a càrrec de Mireia Margalef Castillo a les 6 de la tarda a l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta a Gandesa. El dissabte dia 3, trobada d'art i artesania amb creació local i productes fets a mà a partir de les 10 del matí al mercat de Tortosa. També hi haurà el brunch de Verema amb degustació de vins de la Verema 2026 a les 11 del matí al celler Pedrola de Miravet. El preu per participar és de 15 euros. I el mateix dia també el dissabte, espectacle Apocalipsi Fatxa de Pot de Plom Teatre a les 7 i mitja del vespre a l'Auditori del Canal. Preu de l'entrada és de 12 euros. Anem ja pel diumenge. Jornades de patrimoni a Flix. Visita guiada al poblat i necròpolis de Cebes a càrrec de Jaume Noguera a les 11 del matí. Riu i vi, experiència enoturística que inclou navegar amb llaüt, l'Orreget, tastant dos vins. En acabar, degustació de productes de proximitat acompanyant la resta de vins al celler Molí de Rue. Serà a partir de les 11 i mitja del matí a Vinebre. El preu per participar-hi és de 30 euros. I una altra activitat també de diumenge de O Territori Escènic amb teatre Si tu te'n vas, de la companyia Pepa Plana, a les 8 del vespre al Teatre Auditori Marta Manzanares a Sant Jaume d'Enveja. El preu de l'entrada és de 8 euros. També recordar que fins al 4 d'octubre se celebra el 13è FestiCamp, que és el Festival Internacional de Teatre i Circ Amposta. Per informació i programació cal anar a etca.cat o bé a amposta.cat. I acabem amb un apunt de gastronomia, perquè s'estan celebrant les terceres jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre a Deltebre, la Ràpita, l'Ampolla i Amposta fins a l'11 d'octubre. Per consultar menús i restaurants, terresdelebre.travel.

Més de 3 minuts, arribem ja a les 9 i mitja del matí. Marxem amb els Lighthouse Family. La cançó es diu Hi. Per part meva, res més. Desitja que passis molt bon dimarts. Recorda que ens trobem demà a les 8 i que tingués molt bon dia. Recorda, per cert, abans de marxar, que et deixo amb 30 minuts de música sense interrupcions. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. 4 dels 19 acusats pel cas Efial accepten penes menors de presó, multes i inhabilitació. El judici va començar ahir dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. La causa investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics municipals i el cobrament de comissions al voltant de la consultora del mateix nom. En esta primera jornada, 4 dels 19 acusats han reconegut els fets i han acceptat penes menors de presó, inhabilitació, multes i, en algun cas, treballs a la comunitat. Entre ells hi ha Jaume Beltrán, extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre descarta optimitzar el cabal ecològic a la desembocadura de l'Ebre, com demanava la taula de consens pel Delta. Ahir dilluns es va celebrar el Consell de l'Aigua de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre a Saragossa i es va presentar l'informe sobre l'esquema de temes importants. Sobre esta qüestió, des de la Confederació Hidrogràfica asseguren que no s'ha obtingut els suports necessaris per blindar el cabal ecològic de les llacunes i badies de l'Ebre. L'ETI s'ha elaborat després de tramitar 166 al·legacions i també recull la preocupació del sector pels costos que poden comportar les noves directives europees sobre aigua i depuració. La previsió és que el 27 de novembre comenci la consulta pública de l'esborrany del nou pla hidrològic de la demarcació de l'Ebre. I en agenda, a cel obert torna a omplir d'art el patrimoni de Tortosa. La 13a edició del festival se celebrarà a partir d'este divendres 2 d'octubre i arribarà per primera vegada a Ulldecona. En total hi haurà 17 intervencions artístiques repartides per espais patrimonials de Tortosa, Jesús i Ulldecona, amb la natura com a fil conductor. Les propostes abordaran qüestions com el paisatge, l'aigua, la vegetació o els cicles naturals i combinaran creadors professionals amb estudiants, centres educatius i entitats socials. El festival mantindrà també el premi del jurat, el del públic i el dels xiquets i xiquetes i s'afegirà el premi del Tachamber.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel ennuvolat i amb pluges entre moderades i fortes arreu del territori. Les temperatures seran igual que les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 i 28 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
2: A Vic Mat Major t'ho posem fàcil.
1: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
2: Tot el que imagines al millor preu.
1: Vic Mat Major.
2: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
3: 3 d'octubre. La tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-1026. Fes Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
7: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Preparat per rebobinar en el temps?
2: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
1: Rebobina.
2: Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
1: Rebobina.
2: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
1: Entrades a Ebretique,
2: socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
1: Els 80 i 90 tornen a la pista.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys en 20, per alguna cosa serà.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
5: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
3: Del 29 de setembre al 100 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
2: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
3: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
0: La millor música
5: per sentir-se bé.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. 4 dels 19 acusats pel cas de Fiel accepten penes menors de presó, multes i inhabilitació. El judici va començar ahir dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. La causa investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics municipals i el cobrament de comissions al voltant de la consultora del mateix nom. En esta primera jornada, 4 dels 19 acusats han reconegut els fets i han acceptat penes menors de presó, inhabilitació, multes i, en algun cas, treballs a la comunitat. Entre ells hi ha Jaume Beltrán, extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre descarta optimitzar el cabal ecològic a la desembocadura de l'Ebre, com demanava la taula de consens pel Delta. Ahir dilluns es va celebrar el Consell de l'Aigua de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre a Saragossa i es va presentar l'informe sobre l'esquema de temes importants. Sobre esta qüestió, des de la Confederació Hidrogràfica asseguren que no s'ha obtingut els suports necessaris per blindar el cabal ecològic de les llacunes i badies de l'Ebre. L'ETI s'ha elaborat després de tramitar 166 al·legacions i també recull la preocupació del sector pels costos que poden comportar les noves directives europees sobre aigua i depuració. La previsió és que el 27 de novembre comenci la consulta pública de l'esborrany del nou pla hidrològic de la demarcació de l'Ebre. I en agenda, a cel obert torna a omplir d'art el patrimoni de Tortosa. La 13a edició del festival se celebrarà a partir d'este divendres 2 d'octubre i arribarà per primera vegada a Ulldecona. En total hi haurà 17 intervencions artístiques repartides per espais patrimonials de Tortosa, Jesús i Ulldecona, amb la natura com a fil conductor. Les propostes abordaran qüestions com el paisatge, l'aigua, la vegetació o els cicles naturals i combinaran creadors professionals amb estudiants, centres educatius i entitats socials. El festival mantindrà també el premi del jurat, el del públic i el dels xiquets i xiquetes i s'afegirà el premi del Tachamber. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel ennuvolat i amb pluges entre moderades i fortes arreu del territori. Les temperatures seran igual que les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 i 28 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Que bé, quina olor més bona.
5: Així dona gust estar a casa, tots junts.
6: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir, oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
7: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
8: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977-45-60-66.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
4: Del 29 de setembre al 100 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
3: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
4: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edca.cat i amposta.cat.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. La T2021 quedarà tallada entre la Ràpita i el Poblenou del Delta durant l'hivern. Fins al 19 de març de 2027, la connexió entre els dos nuclis es farà per un itinerari alternatiu senyalitzat per les carreteres TV3405, TV3406 i TV3408 i pel camí del riu Vell. El tall permetrà executar els treballs de demolició i reconstrucció dels sistemes de drenatge de la carretera que s'han d'adaptar a la nova amplada de la via. La Diputació ha programat les obres durant un període de menor activitat agrícola i de rec per facilitar els treballs. L'actuació compta amb una inversió de 14,9 milions d'euros per millorar la seguretat i la connectivitat dels prop de 10 quilòmetres de carretera. Tortosa culmina la primera fase de recuperació del Fortí de Bonet. La intervenció ha permès frenar el deteriorament de l'espai i reconstruir diverses parts que s'havien esfondrat per les filtracions d'aigua, el pas del temps i la falta de manteniment. Els treballs han afectat uns 1.650 metres quadrats del recinte, el fossat i l'esplanada d'accés. Ara l'Ajuntament preveu encarregar el projecte de restauració integral, que inclourà la millora dels accessos, l'adequació dels espais i una possible museïtzació. El fortí s'incorporarà també al nou circuit verd de les muralles. L'Aldea dedicarà els dies 3 i 4 d'octubre al seu teixit associatiu amb la tercera mostra d'entitats. El pavelló d'esports i altres espais del municipi acolliran tallers, exhibicions, demostracions i activitats per a totes les edats durant el cap de setmana. La mostra vol donar visibilitat a la feina que fan les associacions de l'Aldea al llarg de l'any i permetre que el veïnat conegui de prop els seus projectes i iniciatives. Enguany també s'incorpora un joc de participació. Qui visita les entitats podrà aconseguir segells i en un mínim de 3 entrar en el sorteig d'un lot de productes locals. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel molt ennuvolat amb precipitacions entre moderades i fortes durant la jornada. Les temperatures són igual que les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Santa Bàrbara i Arnes i als 28 a Móra la Nova i Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Del 26 de setembre al 4 d'octubre, Jesús celebra les festes de Sant Francesc. Gaudeix de la Diada Jove, el concurs de paelles, bingo, tardeo, música en directe, la fira B-Tapa Music Fest, activitats infantils, el tradicional correfoc i moltes activitats més. Viu la festa a Jesús. Consulta tota la programació al web de l'EMD de Jesús.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 quilòmetres en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
3: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
4: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
3: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
4: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
6: Aquest diumenge la tradició torna amb posta amb la 36ena festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge a partir de les 10:30 al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. La T2021 quedarà tallada entre la Ràpita i el Poblenou del Delta durant l'hivern. Fins al 19 de març de 2027, la connexió entre els dos nuclis es farà per un itinerari alternatiu senyalitzat per les carreteres TV3405, TV3406 i TV3408 i pel camí del riu Vell. El tall permetrà executar els treballs de demolició i reconstrucció dels sistemes de drenatge de la carretera que s'han d'adaptar a la nova amplada de la via. La Diputació ha programat les obres durant un període de menor activitat agrícola i de rec per facilitar els treballs. L'actuació compta amb una inversió de 14,9 milions d'euros per millorar la seguretat i la connectivitat dels prop de 10 quilòmetres de carretera. Tortosa culmina la primera fase de recuperació del Fortí de Bonet. La intervenció ha permès frenar el deteriorament de l'espai i reconstruir diverses parts que s'havien esfondrat per les filtracions d'aigua, el pas del temps i la falta de manteniment. Els treballs han afectat uns 1.650 metres quadrats del recinte, el fossat i l'esplanada d'accés. Ara l'Ajuntament preveu encarregar el projecte de restauració integral, que inclourà la millora dels accessos, l'adequació dels espais i una possible museïtzació. El fortí s'incorporarà també al nou circuit verd de les muralles. L'Aldea dedicarà els dies 3 i 4 d'octubre al seu teixit associatiu amb la tercera mostra d'entitats. El pavelló d'esports i altres espais del municipi acolliran tallers, exhibicions, demostracions i activitats per a totes les edats durant el cap de setmana. La mostra vol donar visibilitat a la feina que fan les associacions de l'Aldea al llarg de l'any i permetre que el veïnat conegui de prop els seus projectes i iniciatives. Enguany també s'incorpora un joc de participació. Qui visita les entitats podrà aconseguir segells i en un mínim de 3 entrar en el sorteig d'un lot de productes locals.
2: És temps de tardor. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel molt ennuvolat amb precipitacions entre moderades i fortes durant la jornada. Les temperatures són igual que les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Santa Bàrbara i Arnes i als 28 a Móra la Nova i Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
6: La millor música per sentir-se bé.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor. Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a cagada del manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
2: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
3: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
2: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
3: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
3: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Les defenses dels acusats en el cas de Fiol plantegen vulneracions en el dret de defensa i d'acusació en la primera jornada de qüestions prèvies del judici. La causa per la suposada trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals i cobrament de comissions al voltant de la consultora Fiol va arrencar ahir dilluns a l'Audiència Nacional amb un primer acord de conformitat per part de 4 dels 19 acusats, però sense ratificar l'acord d'Antonio Martos, president de Fiol. El lletrat de Martos s'ha mostrat sorprès que no s'hagi mantingut l'acord signat divendres amb la Fiscalia. Móra d'Ebre transforma l'entorn del barranc de les Moreres i el carrer Raval de Jesús amb un nou espai urbanitzat. El municipi ha inaugurat la nova urbanització, transformant una antiga esplanada de terra en un espai més accessible i ordenat. L'actuació ha incorporat 24 places d'aparcament, voreres, zones verdes, rec i nou enllumenat, a més de millorar la gestió de l'aigua de pluja. Al barranc s'han instal·lat murs de gavions i zones d'infiltració per reduir la velocitat de l'aigua i evitar l'arrossegament de sediments cap al nucli urbà. El consistori assegura que les darreres pluges ja han permès comprovar l'eficàcia d'aquestes mesures i el projecte, amb un pressupost de més de 147.000 euros, també donarà servei al futur centre de recepció de visitants del castell de Móra d'Ebre. Alcanar prepara la segona edició d'Expo Cítric els dies 14 i 15 de novembre amb el sector citrícola i el producte local com a protagonista. La programació tindrà els cítrics com a eix central, amb empreses, productors i artesans, a més de cuina en directe, tastos i activitats per a tots els públics. Prèviament, els dies 11 i 12 de novembre es faran unes jornades tècniques amb conferències i espais de debat sobre el present i futur del sector. Enguany, la fira reforçarà també la relació amb el comerç local i coincidirà amb les jornades gastronòmiques de la Clementina. Els interessats a participar com a expositors ja poden formalitzar la seva inscripció. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel entre molt ennuvolat i cobert, amb precipitacions moderades i que continuaran durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Santa Bàrbara i Arnes i 28 a Móra la Nova i Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. Everybody get up.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva-hi a la teva taula trucant al 977 26 10 26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a cagada del manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge. Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
0: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si quan penses en reformes et sona així...
2: Obres, obres, obres!
1: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
5: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou poche amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Infórmate'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
5: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge a partir de les 10:30 al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
6: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Les defenses dels acusats en el cas de Fiol plantegen vulneracions en el dret de defensa i d'acusació en la primera jornada de qüestions prèvies del judici. La causa per la suposada trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals i cobrament de comissions al voltant de la consultora Fiol va arrencar ahir dilluns a l'Audiència Nacional amb un primer acord de conformitat per part de 4 dels 19 acusats, però sense ratificar l'acord d'Antonio Martos, president de Fiol. El lletrat de Martos s'ha mostrat sorprès que no s'hagi mantingut l'acord signat divendres amb la Fiscalia. Móra d'Ebre transforma l'entorn del barranc de les Moreres i el carrer Raval de Jesús en un nou espai urbanitzat. El municipi ha inaugurat la nova urbanització, transformant una antiga esplanada de terra en un espai més accessible i ordenat. L'actuació ha incorporat 24 places d'aparcament, voreres, zones verdes, rec i nou enllumenat, a més de millorar la gestió de l'aigua de pluja. Al barranc s'han instal·lat murs de gavions i zones d'infiltració per reduir la velocitat de l'aigua i evitar l'arrossegament de sediments cap al nucli urbà. El consistori assegura que les darreres pluges ja han permès comprovar l'eficàcia d'aquestes mesures i el projecte, amb un pressupost de més de 147.000 euros, també donarà servei al futur centre de recepció de visitants del Castell de Móra d'Ebre. Alcanar prepara la segona edició d'Expo Cítric els dies 14 i 15 de novembre amb el sector citrícola i el producte local com a protagonista. La programació tindrà els cítrics com a eix central, amb empreses, productors i artesans, a més de cuina en directe, tastos i activitats per a tots els públics. Prèviament, els dies 11 i 12 de novembre, es faran unes jornades tècniques amb conferències i espais de debat sobre el present i futur del sector. Enguany, la fira reforçarà també la relació amb el comerç local i coincidirà amb les jornades gastronòmiques de la Clementina. Els interessats a participar com a expositors ja poden formalitzar la seva inscripció. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel entre molt ennuvolat i cobert, amb precipitacions moderades i que continuaran durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Santa Bàrbara i Arnes i 28 a Móra la Nova i Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imagineradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Rolls.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Hípica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Hípica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
4: Preparat per rebobinar en el temps?
5: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
4: Rebobina.
5: Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
4: Rebobina.
5: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
4: Entrades a Ebretique.
5: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina al Mood Sunset Club.
4: Els 80 i 90 tornen a la pista.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Intensitat. Duresa. Concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
2: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del Festicamp.
1: El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
2: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
3: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva-hi a la teva taula trucant al 977-26-1026. Fes Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
5: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La T2021 quedarà tallada entre la Ràpita i el Poble Nou del Delta durant l'hivern. Fins al 19 de març de 2027, la connexió entre els dos nuclis es farà per un itinerari alternatiu senyalitzat per les carreteres TV3405, TV3406 i TV3408 i pel camí del riu Vell. El tall permetrà executar els treballs de demolició i reconstrucció dels sistemes de drenatge de la carretera que s'han d'adaptar a la nova amplada de la via. La Diputació ha programat les obres durant un període de menor activitat agrícola i de rec per facilitar els treballs. L'actuació compta amb una inversió de 14,9 milions d'euros per millorar la seguretat i la connectivitat dels prop de 10 quilòmetres de carretera. Tortosa culmina la primera fase de recuperació del Fortí de Bonet. La intervenció ha permès frenar el deteriorament de l'espai i reconstruir diverses parts que s'havien esfondrat per les filtracions d'aigua, el pas del temps i la falta de manteniment. Els treballs han afectat uns 1.650 metres quadrats del recinte, el fossat i l'esplanada d'accés. Ara l'Ajuntament preveu encarregar el projecte de restauració integral, que inclourà la millora dels accessos, l'adequació dels espais i una possible museïtzació. El fortí s'incorporarà també al nou circuit verd de les muralles. L'Aldea dedicarà els dies 3 i 4 d'octubre al seu teixit associatiu amb la tercera mostra d'entitats. El pavelló d'esports i altres espais del municipi acolliran tallers, exhibicions, demostracions i activitats per a totes les edats durant el cap de setmana. La mostra vol donar visibilitat a la feina que fan les associacions de l'Aldea al llarg de l'any i permetre que el veïnat conegui de prop els seus projectes i iniciatives. Enguany també s'incorpora un joc de participació. Qui visita les entitats podrà aconseguir segells i en un mínim de 3 entrar en el sorteig d'un lot de productes locals. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel molt ennuvolat amb precipitacions entre moderades i fortes durant la jornada. Les temperatures són igual que les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Santa Bàrbara i Arnes i als 28 a Móra la Nova i Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
4: Que bé, quina olor més bona.
5: Així dona gust estar a casa, tots junts.
6: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir, oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a més que arquitectura.com.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio, 103.9 FM.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys a 20, per alguna cosa serà.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Matmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Matmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: Aquest diumenge la tradició torna en posta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
4: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La T2021 quedarà tallada entre la Ràpita i el Poblenou del Delta durant l'hivern. Fins al 19 de març de 2027, la connexió entre els dos nuclis es farà per un itinerari alternatiu senyalitzat per les carreteres TV3405, TV3406 i TV3408 i pel camí del riu Vell. El tall permetrà executar els treballs de demolició i reconstrucció dels sistemes de drenatge de la carretera que s'han d'adaptar a la nova amplada de la via. La Diputació ha programat les obres durant un període de menor activitat agrícola i de rec per facilitar els treballs. L'actuació compta amb una inversió de 14,9 milions d'euros per millorar la seguretat i la connectivitat dels prop de 10 quilòmetres de carretera. Tortosa culmina la primera fase de recuperació del Fortí de Bonet. La intervenció ha permès frenar el deteriorament de l'espai i reconstruir diverses parts que s'havien esfondrat per les filtracions d'aigua, el pas del temps i la falta de manteniment. Els treballs han afectat uns 1.650 metres quadrats del recinte, el fossat i l'esplanada d'accés. Ara l'Ajuntament preveu encarregar el projecte de restauració integral, que inclourà la millora dels accessos, l'adequació dels espais i una possible museïtzació. El fortí s'incorporarà també al nou circuit verd de les muralles. L'Aldea dedicarà els dies 3 i 4 d'octubre al seu teixit associatiu amb la tercera mostra d'entitats. El pavelló d'esports i altres espais del municipi acolliran tallers, exhibicions, demostracions i activitats per a totes les edats durant el cap de setmana. La mostra vol donar visibilitat a la feina que fan les associacions de l'Aldea al llarg de l'any i permetre que el veïnat conegui de prop els seus projectes i iniciatives. Enguany també s'incorpora un joc de participació. Qui visita les entitats podrà aconseguir segells i en un mínim de 3 entrar en el sorteig d'un lot de productes locals. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel molt ennuvolat amb precipitacions entre moderades i fortes durant la jornada. Les temperatures són igual que les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Santa Bàrbara i Arnes i als 28 a Móra la Nova i Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: 45 minuts sense interrupcions d'èxits d'ahir i d'avui, només a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: J-Lo.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge a partir de les 10:30 al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
5: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27es jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Les defenses dels acusats en el cas de Fiol plantegen vulneracions en el dret de defensa i d'acusació en la primera jornada de qüestions prèvies del judici. La causa per la suposada trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals i cobrament de comissions al voltant de la consultora Fiol va arrencar ahir dilluns a l'Audiència Nacional amb un primer acord de conformitat per part de 4 dels 19 acusats, però sense ratificar l'acord d'Antonio Martos, president de Fiol. El lletrat de Martos s'ha mostrat sorprès que no s'hagi mantingut l'acord signat divendres amb la Fiscalia. Móra d'Ebre transforma l'entorn del barranc de les Moreres i el carrer Raval de Jesús en un nou espai urbanitzat. El municipi ha inaugurat la nova urbanització, transformant una antiga esplanada de terra en un espai més accessible i ordenat. L'actuació ha incorporat 24 places d'aparcament, voreres, zones verdes, rec i nou enllumenat, a més de millorar la gestió de l'aigua de pluja. Al barranc s'han instal·lat murs de gavions i zones d'infiltració per reduir la velocitat de l'aigua i evitar l'arrossegament de sediments cap al nucli urbà. El consistori assegura que les darreres pluges ja han permès comprovar l'eficàcia d'aquestes mesures i el projecte, amb un pressupost de més de 147.000 euros, també donarà servei al futur centre de recepció de visitants del castell de Móra d'Ebre. Alcanar prepara la segona edició d'Expo Cítric els dies 14 i 15 de novembre amb el sector citrícola i el producte local com a protagonista. La programació tindrà els cítrics com a eix central, amb empreses, productors i artesans, a més de cuina en directe, tastos i activitats per a tots els públics. Prèviament, els dies 11 i 12 de novembre es faran unes jornades tècniques amb conferències i espais de debat sobre el present i futur del sector. Enguany, la fira reforçarà també la relació amb el comerç local i coincidirà amb les jornades gastronòmiques de la Clementina. Els interessats a participar com a expositors ja poden formalitzar la seva inscripció. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel molt ennuvolat, amb precipitacions arreu del territori i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres també tindrem un cel entre molt ennuvolat i cobert en general. De fet, són probables alguns ruixats dispersos, especialment per la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Conduir amb prudència és cuidar-te a tu i els que t'envolten. Recorda, respecta sempre la distància de seguretat i evita distraccions al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tothom. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
2: Del 26 de setembre al 4 d'octubre, Jesús celebra les festes de Sant Francesc. Gaudeix de la Diada Jove, el concurs de paelles, bingo, tardeo, música en directe, la fira Be Tapa Music Fest, activitats infantils, el tradicional correfoc i moltes activitats més. Viu la festa a Jesús. Consulta tota la programació al web de l'EMD de Jesús.
3: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
4: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions...

0: Tota mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo. 977 44 67 17. Altecom 21. Tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
1: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva-hi a la teva taula trucant al 977 26 10 26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Imagina Ràdio.
4: La ràdio musical de les Terres.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa't a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor, construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Preparat per rebobinar en el temps?
5: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
4: Rebobina.
5: Rebobina. Concert en directe amb versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
4: Rebobina.
5: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
4: Entrades a Ebretiques.
5: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
4: Els 80 i 90 tornen a la pista.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
0: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
2: El pa amb tomata ha de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
4: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
5: Del 29 de setembre al 100 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp.
4: El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
5: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
6: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
7: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Les defenses dels acusats en el cas de Fiol plantegen vulneracions en el dret de defensa i d'acusació en la primera jornada de qüestions prèvies del judici. La causa per la suposada trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals i cobrament de comissions al voltant de la consultora Fiol va arrencar ahir dilluns a l'Audiència Nacional amb un primer acord de conformitat per part de 4 dels 19 acusats, però sense ratificar l'acord d'Antonio Martos, president de Fiol. El lletrat de Martos s'ha mostrat sorprès que no s'hagi mantingut l'acord signat divendres amb la Fiscalia. Móra d'Ebre transforma l'entorn del barranc de les Moreres i el carrer Raval de Jesús en un nou espai urbanitzat. El municipi ha inaugurat la nova urbanització, transformant una antiga esplanada de terra en un espai més accessible i ordenat. L'actuació ha incorporat 24 places d'aparcament, voreres, zones verdes, rec i nou enllumenat, a més de millorar la gestió de l'aigua de pluja. Al barranc s'han instal·lat murs de gavions i zones d'infiltració per reduir la velocitat de l'aigua i evitar l'arrossegament de sediments cap al nucli urbà. El consistori assegura que les darreres pluges ja han permès comprovar l'eficàcia d'aquestes mesures i el projecte, amb un pressupost de més de 147.000 euros, també donarà servei al futur centre de recepció de visitants del Castell de Móra d'Ebre. Alcanar prepara la segona edició d'Expo Cítric els dies 14 i 15 de novembre amb el sector citrícola i el producte local com a protagonista. La programació tindrà els cítrics com a eix central, amb empreses, productors i artesans, a més de cuina en directe, tastos i activitats per a tots els públics. Prèviament, els dies 11 i 12 de novembre es faran unes jornades tècniques amb conferències i espais de debat sobre el present i futur del sector. Enguany, la fira reforçarà també la relació amb el comerç local i coincidirà amb les jornades gastronòmiques de la Clementina. Els interessats a participar com a expositors ja poden formalitzar la seva inscripció. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel molt ennuvolat, amb precipitacions arreu del territori i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres també tindrem un cel entre molt ennuvolat i cobert en general. De fet, són probables alguns ruixats dispersos, especialment per la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fitxada,

0: especialitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
1: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
0: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
5: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
2: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
1: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
2: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
3: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
4: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
2: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
5: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes, però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
6: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a Cagada del Manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La festa comarcal de la gent gran de la Ribera d'Ebre va reunir centenars de persones a Móra d'Ebre. Durant la jornada es va reconèixer la trajectòria de 15 persones, una en representació de cadascun dels municipis participants, amb una placa commemorativa i un ram de flors. L'acte va posar en valor el paper de les entitats i els casals de gent gran i el seu dinamisme durant tot l'any. El president del Consell Comarcal, Francesc Barbero, va destacar el nou format de la celebració, vinculat al Dia Internacional de la Gent Gran, que se celebra l'1 d'octubre. També va reivindicar la lluita contra l'edatisme sota el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». Finalment, la jornada es va completar amb un dinar de germanor i un espectacle. Junts per Tortosa proposarà una comissió especial d'investigació sobre la gestió del padró i el cas dels empadronaments fraudulents. La proposta arriba després de la detenció de 7 persones per part dels Mossos en una investigació que atribueix 23 fets delictius relacionats amb falsedat documental, estafa i drets dels ciutadans estrangers. El grup de Junts vol revisar com es van tramitar les altes al padró i quins controls municipals es van aplicar i també demana aclarir les diferents explicacions donades sobre l'origen de la investigació. La comissió estaria formada per tots els grups municipals i tindria accés a la documentació del cas. L'objectiu plantejat per Junts és detectar possibles mancances i reforçar els mecanismes de control del padró. Este dijous 1 d'octubre, Amposta reunirà 42 empreses i entitats en la novena Fira de l'Ocupació. La jornada, que posarà en contacte empreses i persones que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral, tindrà lloc a l'Auditori Municipal a partir de les 9 del matí i comptarà amb diferents sectors com la indústria, els serveis, l'hostaleria i la construcció. Les persones participants podran presentar el currículum i fer entrevistes ràpides amb responsables de recursos humans. La programació també inclourà xerrades, taules rodones sobre competències personals i activitats d'emprenedoria. Com a novetat, enguany la fira també oferirà un format virtual per facilitar el contacte amb les empreses a qui no hi pugui assistir presencialment. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel molt ennuvolat, amb precipitacions arreu del territori i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres també tindrem un cel entre molt ennuvolat i cobert en general. De fet, són probables alguns ruixats dispersos, especialment per la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique, socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Aquest diumenge la tradició torna en posta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge a partir de les 10:30 al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La festa comarcal de la gent gran de la Ribera d'Ebre va reunir centenars de persones a Móra d'Ebre. Durant la jornada es va reconèixer la trajectòria de 15 persones, una en representació de cadascun dels municipis participants, amb una placa commemorativa i un ram de flors. L'acte va posar en valor el paper de les entitats i els casals de gent gran i el seu dinamisme durant tot l'any. El president del Consell Comarcal, Francesc Barbero, va destacar el nou format de la celebració, vinculat al Dia Internacional de la Gent Gran, que se celebra l'1 d'octubre. També va reivindicar la lluita contra l'edatisme sota el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». Finalment, la jornada es va completar amb un dinar de germanor i un espectacle. Junts per Tortosa proposarà una comissió especial d'investigació sobre la gestió del padró i el cas dels empadronaments fraudulents. La proposta arriba després de la detenció de 7 persones per part dels Mossos en una investigació que atribueix 23 fets delictius relacionats amb falsedat documental, estafa i drets dels ciutadans estrangers. El grup de Junts vol revisar com es van tramitar les altes al padró i quins controls municipals es van aplicar i també demana aclarir les diferents explicacions donades sobre l'origen de la investigació. La comissió estaria formada per tots els grups municipals i tindria accés a la documentació del cas. L'objectiu plantejat per Junts és detectar possibles mancances i reforçar els mecanismes de control del padró. Este dijous 1 d'octubre, Amposta reunirà 42 empreses i entitats en la novena Fira de l'Ocupació. La jornada, que posarà en contacte empreses i persones que busquen feina o volen millorar la seua situació laboral, tindrà lloc a l'Auditori Municipal a partir de les 9 del matí i comptarà amb diferents sectors com la indústria, els serveis, l'hostaleria i la construcció. Les persones participants podran presentar el currículum i fer entrevistes ràpides amb responsables de recursos humans. La programació també inclourà xerrades, taules rodones sobre competències personals i activitats d'emprenedoria. Com a novetat, enguany la fira també oferirà un format virtual per facilitar el contacte amb les empreses a qui no hi pugui assistir presencialment. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel molt ennuvolat, amb precipitacions arreu del territori i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres també tindrem un cel entre molt ennuvolat i cobert en general. De fet, són probables alguns ruixats dispersos, especialment per la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

i deixar-te portar per la calor del sol i un glop amb un gust de sal i una camisa que va perdent botons.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La festa comarcal de la gent gran de la Ribera d'Ebre va reunir centenars de persones a Móra d'Ebre. Durant la jornada es va reconèixer la trajectòria de 15 persones, una en representació de cadascun dels municipis participants, amb una placa commemorativa i un ram de flors. L'acte va posar en valor el paper de les entitats i els casals de gent gran i el seu dinamisme durant tot l'any. El president del Consell Comarcal, Francesc Barbero, va destacar el nou format de la celebració vinculat al Dia Internacional de la Gent Gran, que se celebra l'1 d'octubre. També va reivindicar la lluita contra l'edatisme sota el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». Finalment, la jornada es va completar amb un dinar de germanor i un espectacle. Junts per Tortosa proposarà una comissió especial d'investigació sobre la gestió del padró i el cas dels empadronaments fraudulents. La proposta arriba després de la detenció de 7 persones per part dels Mossos en una investigació que atribueix 23 fets delictius relacionats amb falsedat documental, estafa i drets dels ciutadans estrangers. El grup de Junts vol revisar com es van tramitar les altes al padró i quins controls municipals es van aplicar, i també demana aclarir les diferents explicacions donades sobre l'origen de la investigació. La comissió estaria formada per tots els grups municipals i tindria accés a la documentació del cas. L'objectiu plantejat per Junts és detectar possibles mancances i reforçar els mecanismes de control del padró. Este dijous 1 d'octubre, Amposta reunirà 42 empreses i entitats en la novena Fira de l'Ocupació. La jornada, que posarà en contacte empreses i persones que busquen feina o volen millorar la seua situació laboral, tindrà lloc a l'Auditori Municipal a partir de les 9 del matí i comptarà amb diferents sectors com la indústria, els serveis, l'hostaleria i la construcció. Les persones participants podran presentar el currículum i fer entrevistes ràpides amb responsables de recursos humans. La programació també inclourà xerrades, taules rodones sobre competències personals i activitats d'emprenedoria. Com a novetat, enguany la fira també oferirà un format virtual per facilitar el contacte amb les empreses a qui no hi pugui assistir presencialment. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel molt ennuvolat, amb precipitacions arreu del territori i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres també tindrem un cel entre molt ennuvolat i cobert en general. De fet, són probables alguns ruixats dispersos, especialment per la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imagineradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.